0: Las novitats der RTR.
1: In Schweiz hat ein Umfrendes der Violenza Sexuale sovenir sustein de las Assicuranzas d'Accident. La NATO will investir 40 Milliarden Dollar in la Defensiv de Drones. De plide quals temas de Laura dati os in las Novitats de las Duas. Al Mikrofon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. Si warten noch al Conseil Federal duen en l'avenir tot les umfrendes de violenza sexuala survenir prestaziuns d'accident. En la consultaziun fronta questa proposta sin gran consentiment. B. La PPS refusa la facenta. Ina midada de la legge d'assicuranza d'accidents due se girar che els dons de sanedat suenter violaziuns sexuales vingen surpigliats unita lateralement de la assicuranza. La PLD, al Center UR als Verts, beneventa la midada de legge correspondenta. La PPS, per contra, refusa als Bosch Koschliazion speziale contra al System. La partida tema tranter auter de Picosts. In Svizzera serve la forsta las paias vinavant, mentant che las entradas dels top-codegnadas en crescides als ultims ons en quelles de persones con paias bassas se reducides, que mosse in recerche de la Union Sindicala. La ragion sein las paias masaunas che stagneschen, malgra che la productivitat crescia. Quest gudoins sein als ultims dies ons surtot itz en il sats dels patruns e dels azionaris. Tranter las Schlateiners detia vinavant ina gronda differenza. La mesedat de las donas udonia de mainca 5 millifrancs al mais, ter ils omens saia quai en media 7 millifrancs. La midada del clima a las conchiglia quacca pudessan desequilibrar la populaziun dels pesch en il lai des 400. A questa conclusiun vegn in rapport quin ca cumpraglia la populaziun dels pesch dels ultims diagions. En il lai vive al moment bain in a populaziun stabila, eifer als ultims diagions, sai però evni constata midades. Uscia e la populaziun de sorts can gugent el chaut crescida, quella de pescs che viven en la profunditat per conter e sasminuida. La NATO vuol investir als proxims 5 ans passa 40 miliardes dollars en la defensiun de drones, quae ja annuncia al segretario general de la NATO, Mark Rutte, a luch del incontr suprem en Turchia. Pinavant s'obligation ils aliats de formar 5 giadas uscheblers juldats per l'acziun de drones fin al 2027. Drones aien mida fundamentalmein el caràcter de la guerra moderna uscia rütte. Elles seien davantadas in factur decisivs in il champ de guerra. Quai vesin ins en Ucraina, al proxim Orient, però sin territori de la NATO. Con quai fa allusione alla violazione del spazio d'aria e nel paese della NATO.
0: La meteo.
1: Il centro mesdì è demandato se vents sull'egli, c'è e là ai magari in cinz nivels. I vien puspe fitch, ciao, e la radione di cura dati oz fin 32 gradi e l'engia di notte fin 23.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni c'è in rtr.ch. Il suo intermezzo di RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

Vischnanca Cimora, dad Antonia Sonder. Il tren porta davent ils onns e cun els ils nosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davent il tren e cun els ils nos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs ils oters, ciom bec riesch's e pendan.